0: Hola, molt bon dia. Una setmana més parlem amb la directora de comunicació de Benior, Suni López Fibla. I és que la cooperativa de Micarlo acaba de celebrar 80 anys com a empresa i com pues, tots sabeu és un model referent d'empresa cooperativa agroalimentària a la Comunitat Valenciana. Primer que res, molt bon dia, Suni.
1: Bon dia, Gabriela, què tal? Doncs moltes gràcies per recordar aquest aniversari que fèiem, que complíem el passat 31 de març i dir que 80 anys no s'explica només amb dades, sinó sobretot amb persones. Per això, durant aquests dies en xarxes socials, hem volgut posar el focus en totes les persones que formen part del cor de Benior. En l'equip de Cítrics, que cuida, per exemple, els nostres camps amb dedicació i experiència, també en l'àrea d'hortalisses, on l'esforç diari es transforma en qualitat i en producte fresc, sense oblidar els planters, on cada projecte comença a créixer. També hem vist a tota la gent que treballa en el magatzem de subministraments, que està sempre al costat dels llauradors i llauradores. A més, hem fet un compromís al supermercat, que apropa els millors productes de proximitat als nostres veïns i veïnes. També ens hem detingut en la benzinera i el rentacotxes, que ofereixen un servei proper de confiança, i en l'equip de transports, que connecta la nostra faena amb moltíssimes destinacions. I per descomptat no podem oblidar a l'equip d'oficines centrals, des d'on es coordina tot perquè la cooperativa funcione dia a dia.
0: És a dir, que este aniversari és de tota la família de Benihort.
1: Totalment. És un aniversari de totes les persones que formen part de Benihort avui en dia, però també de totes aquelles que han contribuït a escriure la nostra història durant aquestes 8 dècades, socis i sòcies, persones treballadores, clients, proveïdors i totes les famílies que han confiat en la cooperativa generació rere generació. Per això diem que aquests 80 anys són una celebració compartida i també és una manera de dir gràcies per ser el cor de Benior i per continuar pues intentant entre tots créixer junts. I ahir, Gabriela, no m'oblido tampoc els mitjans de comunicació, Per la meva formació, en este cas periodística, jo sempre ho estic molt en compte i penso que sou fonamentals també en el nostre dia a dia per poder difondre tota l'actualitat de la nostra empresa. Així que també el nostre agraïment per formar part d'aquests 80 anys.
0: I per la nostra part, moltes gràcies i entenc que créixer junts vol dir també continuar pues, oferint serveis útils per al dia a dia de la gent.
1: Així és, l'oferta de Benihort, com sabeu, a banda del que és el motor hortofrutícola, que són les àrees de hortalisses i de cítrics, que diguem és l'àrea mare de l'empresa, doncs té una altra àrea general que està oberta a tot el públic i és molt àmplia. I hi ha que veure, perquè molta gent encara ens associa només a fruites i hortalisses o serveis agrícoles, però la cooperativa ha anat diversificant-se, com veiem cada setmana des d'aquest espai, i ho hem fet per estar més prop de les necessitats reals de les persones. Per això, avui Benihort és camp, és producte fresc, és serveis als agricultors, però també és supermercat, benzinera, rentacotxes, transport, assessorament i molts altres serveis pensats per aportar valor al nostre entorn.
0: I parlant dels serveis als agricultors, aquesta setmana també acolliu una acció formativa important al Saló d'Actes de Benihort.
1: Sí, sí, concretament des d'avui dilluns el nostre Saló d'Actes acollirà un curs gratuït organitzat per l'Associació Valenciana d'Agricultors, per ABA Asaja, per obtindre el carnet d'usuari professional bàsic de productes fitosanitaris. El curs s'impartirà des d'avui mateix, com diem, dia 8 de juny, fins al dia 11, i també el dilluns vinent, el dilluns 15 de juny, al nostre Saló d'Actes. Per a nosaltres és important facilitar aquest tipus de formació perquè el sector agrícola necessita estar cada vegada més preparat, més actualitzat i més professionalitzat.
0: I aquesta mirada cap al futur també es veu en un altre dels projectes que ja esteu treballant i és la vostra presència a Fruit Action allà a Madrid.
1: Doncs sí, no t'equivoques, ja estem treballant en el disseny del nostre stand per a Fruit Attraction 2026, que se celebrarà a IFEMA Madrid del 6 al 8 d'octubre. I un any més Benihort tornarà a estar present en esta fira, que és un dels grans punts de trobada internacionals per a productors, comercialitzadors i professionals del sector agroalimentari. I per tant, per a nosaltres és una cita molt important perquè ens permet mostrar la qualitat dels nostres productes, reforçar relacions comercials i continuar explicant la nostra manera d'entendre l'agricultura.
0: I aquesta setmana pues, hem passat de mirar amb l'aniversari a mirar cap avant amb la formació, els serveis i la projecció internacional.
1: Doncs m'agrada molt aquesta idea que apuntes, Gabriela, perquè resumeix molt bé el moment que vivim a Benidorm. Celebrem 80 anys d'història, però ho fem treballant cada dia, amb promocions que beneficien els nostres clients, amb formació que ajuda al sector agrícola, amb serveis útils per a la gent i amb projectes com Fruit Attraction que ens permeten continuar creixent. Al final, la veritat, tot està connectat, la nostra història, el nostre present i també el nostre futur.
0: I bueno, vull recordar també als oients que per estar al dia de totes aquestes novetats, recordem que vos poden seguir a les xarxes socials de Benidorm.
1: Sí, sí, animem a totes les persones que ens escolten a seguir-nos a Facebook, Instagram, X, Twitter, l'antic Twitter, com a Benidorm, @Benidorm, perquè allí compartim les nostres novetats, les promocions, les campanyes i tot allò que passa a la cooperativa. Mira, per exemple, este matí de dir-te, està fresquet, pues està en els camps de síndries, veient que estan a puntet, perquè comencem la temporada al voltant del dilluns 22 de juny. Doncs estos dies veureu imatges de com estan fent-se de boniques eixes sandies ratllades sense pepites que cultiva la nostra cooperativa. Així que ara, en plena temporada de primavera-estiu, en l'àrea d'hortalisses i amb tota la resta d'àrees treballant de valent, per 80 anys més construint el futur de Benidorm i creixem junts.
0: Pues per la meva part, moltíssimes gràcies, Suni, per compartir les novetats de Benidorm i felicitar-vos una altra vegada pels 80 anys de Benidorm.
1: Moltes gràcies a vosaltres i ens parlem d'ací no res. Una abraçada.

0: Les Zones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla.
1: Bon dia, amigues i amics de Dijous d'Arts, de Les Zones i de Ser Maestrat.
2: Bon dia, bona hora.
3: Molt bon dia a tothom.
1: Aquí estem una setmana més, com ja sabeu, per parlar de...
2: A punt de començar l'estiu, que sí. A tots ens anirà bé.
1: Sí, per parlar de llibres,
3: que és
1: de
3: una
1: llengua,
3: molt bona època per llegir.
2: I tant.
1: De literatura, de tot això que no me deixen dir estos col·laboradors. Bé, comencem l'espai introductori que t'ha cridat l'atenció aquesta setmana. Joan.
3: Mira, jo us volia comentar un parell d'exposicions de pintura que estan fent en aquest moment a Barcelona i que crec que valen molt la pena, tant una com l'altra.
1: I quina relació tenen amb la llengua o la literatura?
3: Amb la llengua i la literatura tenen relació amb la cultura, òbviament. Això és un espai literari cultural.
1: Bé,
3: espai literari cultural.
1: Una mica de costat ha arribat això, eh?
3: No, ha arribat una mica de costat, no. Són molt interessants. Una que la fan a la Pedrera, de Barcelona, és una exposició que es diu Els Navis, de Bonart a Buillard, i Els Navis va ser un moviment pictòric a França, sobretot.
1: Anterior a l'impressionisme?
3: No, posterior. Va servir de pont entre l'impressionisme i tots els moviments que van aparèixer després. I va durar molt poquets anys, però és molt interessant aquesta exposició perquè és una recopilació de tot el que van fer aquests autors en molt poquets anys, que ja dic, va servir de pont entre aquests dos
1: ara
3: moviments.
1: Ara recordo que el llibre Cartes a Teo, de Vincent van Gogh, el gran pintor, que no sé si l'heu llegit, parla de Buillard i de Bonart.
3: Exacte, pues mira.
1: I ell qüestiona una mica l'art d'aquests pintors, no? Perquè, clar, el seu és com més revolucionari, més evolucionat. Per tant, hi hem trobat la relació amb
2: la literatura.
3: Aquesta exposició durarà tot este mes de juny, vull dir que teniu temps per mirar-la. I després una altra exposició molt interessant és la que estan fent al Caixa Fòrum, que és una exposició retrospectiva sobre Matisse, sobre tota l'obra de Matisse, també pintor francès, que de finals del segle XIX, principis del segle XX, també molt important, que va portar moltes coses a la pintura, sobretot des del punt de vista del color,
1: etcètera.
3: Vull dir que està dura més, em sembla recordar en aquest moment que dura fins a l'agost, aquestes dues exposicions realment ja valen un viatge a Barcelona.
2: Molt bé, jo us porto, ja que som prop de l'estiu, i és l'època en què molta gent aprofitem per llegir obres que durant el curs han pogut o repassar alguns clàssics. Avui els meus companys els posaré a prova, o si han sigut lector, perquè The Guardian va traure són novel·les, perquè quan dius obres literàries són tot novel·les, no? Aquí no hi ha ni teatre, ni poesia, ni res, són tot novel·les, que van triar 172 crítics. Evidentment, la majoria són de parla de literatura anglesa.
3: Això és el que anava a comentar, perquè sempre hi ha un
2: viatge. Literatura anglesa, francesa i russa, fins i tot diria, perquè són les més abundants.
1: Els russos, és que sense els russos no hi hauria història de la literatura.
2: No farem tots, però sí els 10 primers. Però diguem, comentarem... cal dir que entre els 10 primers hi ha 6 autores. O sigui, hi ha més autores que autors.
1: Això ja és una anomalia.
2: I ahir avanço que les 4 primeres obres són d'autores, també.
3: Està bé.
2: Que sobte un poquet?
1: Sí, totalment.
2: Diu, hi ha risa que diu, este mateix rànquing, si s'hagués fet fa 20 anys, és diferent.
1: És diferent.
2: És a dir, s'ha avançat molt en la lectura d'autores correctes.
1: Sí, sí, sí.
2: El lloc número 10, Madame Bovary, Gustave Flaubert.
1: Sí.
2: La majoria d'autors són també del Dèneu, algun del 20, però poquet.
3: Clar, si parlen de novel·la, la novel·la clàssica i de sèrie, per força, Madame Bovary és una de les clàssiques.
1: Bovary no és només un personatge, sinó ha transcendit la novel·la i és una figura de la vida...
3: És un prototip,
1: sí. Encara que avui dia això ja està... el seu personatge està una mica desfasat.
2: Però encara
1: s'escriuen novel·les una mica amb el mateix plantejament. Digues.
2: Com va dir ell, Madame Bovary, soc jo.
1: Soc jo, exacte. Sí.
2: Número 9, Orgull i prejudici, de Jane Austen.
1: Sí.
2: Número 8, Jane Eyre, De la Charlotte Bronte.
1: Sí. Molt anglesa, aquesta llista. Sí. I molt
2: del 19. Bueno, són, la majoria són d'allí.
1: I molt classicota.
2: A les 7 i a les 6 arriben dues obres de Tolstoi. Guerra i Pau i Anna Karenina.
1: Sí.
2: Jo, com pensava en aquests dos, Anna Karenina, Madame Bovary, li falta la regenta i tenim les adúlteres més grans de la història literària.
1: Sí.
2: Número 5. L'únic francès que apareix, Proust.
1: A la recerca dels teus
2: perduts.
1: Jo, per mi, aquest hauria de ser el primer. Però el problema que té és que és francès. Sí. I com és francès, clar, no pot estar allà.
2: I ara venen tres autores. Quatre no. Una, la nostra autora, diguem, de capçalera, la Virginia Woolf. A mi m'ha sobtat el llibre que han col·locat en pronte, Cap al far.
3: Cap al far.
2: Sí. Després, jo diré que en té més, perquè en té, és l'actora més representada en aquests...
3: En tota la llista.
1: En aquesta llista.
2: Sí, que té 5 obres. Comentarem. El número 3 de Ulisses, de James Joyce.
3: També.
2: El número 2, jo l'única obra que no tenia referències, de Toni Morrison, Estimats, Beloved.
1: He llegit coses, però aquest llibre en concret no. Normalment escriu relats.
2: Sí. És una novel·la.
1: Novel·les,
2: però... Sí, perquè la majoria de que dic són novel·les.
1: Però ella, aquest llibre és una novel·la?
2: És novel·la.
1: Ah?
2: Sí, és novel·la.
1: Doncs deu ser l'única que té.
2: És una història basada, després de la... de l'esclavitud dels Estats Units, sí. Una família, és un poc així molt realista, sí, i tràgica de vegades. I el número 1...
3: L'haurem de llegir.
2: Sí, jo me sonava, en anglès és Beloved, és el que es diu,
1: sí.
2: Vol dir estimada, sí. No, no, sí. Jo no sé.
1: Ara dirien racialitzada, no? És una novel·la racialitzada.
2: Possiblement. I el número 1 és una novel·la que ha llegit la meva dona, ha llegit el meu gendre, jo encara l'he llegida, perquè com és de 800 pàgines, has de tindre molt de temps.
1: Quina
2: és una de les primeres autores que va d'agafar un nom anglesa masculí per poder citada, George Eliot, Middlemark.
1: La vaig començar, però no el vaig acabar.
2: Jo la tinc pendent de l'estiu.
1: Perquè...
2: Has d'anar a poc a poc.
1: Molt a poc a poc. Sí, i llavors em canso.
2: A poc a poc.
3: Bueno, realment és una llista molta influència anglesa.
2: Sí, jo ho diuen.
1: Sí, ho ha dit, tu també ho has dit al principi.
2: Bàsicament...
3: Jo crec que si l'haguessin fet els francesos, per exemple, seria clarament diferent.
1: Falta un Balzac, per exemple.
2: N'hi ha moltes.
1: Hi ha molts, eh?
2: Una altra curiositat. Sabeu quina és la primera obra en castellà que apareix? Quina diríeu? Quina us sona? A veure. No.
1: Jo que sé, 100 anys de soledat.
2: Correcte, 100 anys de soledat. Perfecte. Ah. Que apareix en lloc número 17. En canvi, el Quixot apareix molt més tard.
1: Aquesta llista fa riure.
2: També, possiblement, el Quixot sigui l'autor més antic que apareix. Mira per on. Del segle XVII, clar, perquè la major part de la... Jo dic, un poc n'hi ha 18, 19... No, 18 tampoc, 19, 20, bàsicament. Yeah, yeah. Ha hagut també el 21, perquè hi ha autors actuals. I també hi ha un llibre de la Bíblia. Una cosa que a mi també...
1: L'Apocalipsi.
2: No, Càntic dels Càntics, que és el més poètic, possiblement, de tota la narració que he vist de llibres. El Càntic del Càntic, que és una meravella de...
1: Tu el tens, este llibre?
2: Home, està la Bíblia, per tant, és un...
1: Bueno, però la Bíblia, com hi ha tantes Bíblies...
2: Sí, no, però apareixen totes. Sí. És una delícia d'este joc amorós, que el Càntic dels Càntics. I, com abans, no sé si he comentat abans, l'autora més representada és la Virginia Woolf. El far... Després està la senyora Dalloway, Les Ones, el nostre programa, s'ha de dir...
1: El nostre programa de ràdio i el nostre club de lectura. Titulat Les Ones, evidentment, per la relació amb les zones radiofòniques, per una banda, però per l'altra banda és un homenatge que fem a Virginia Woolf.
2: Orlando. Hi ha una que desconeixíem, L'habitació de Jacob. Tampoc la coneixia jo.
3: No té...
2: Entre tots els llistes de 100 hi ha 36 autores. La qual cosa no vol dir que només hi ha 36 obres d'autores, perquè, com sembla, Virginia Woolf en té 5.
3: Clar,
2: per tant, sí, és un 50-50, diríem.
3: Sí.
2: Autors actuals, i acabo, que vagin representats. L'última Premi Nobel, la Han Kang, aquí la vam comentar, la vegetariana, per ells també, el Kazuo Ishiguro, d'anglès, en té dos. El primer que és El que queda del dia.
3: Sí.
2: Que és passat també de les primeres.
1: Sí.
3: Es va fer una adaptació al cinema també molt
1: interessant. Sí. I l'altre?
2: No, ara no la tinc aquí apuntada.
1: Bueno, és igual.
2: L'Elena Ferrante,
1: Elena Ferrante.
2: Amiga, amiga
1: això és de dir, per, posem una mica, bueno, una mica veure, alguna italià, alguna
2: ells espanyol... Diuen, no, ells ho sí. diuen que a vegades, a veure, també depèn de quines obres en altres llengües s'han traduït a l'anglès.
1: Sí.
2: Perquè
1: ja,
2: la major
1: clar.
2: Part... És, sí. Això és evident.
3: La, no? la pregunta és, no n'hi ha cap de catalana, òbviament.
2: No, no n'hi ha. Ja, també ho he buscat. N'hi ha cap. Hi ha algunes que no, no conec, però bueno, és un poc esta la, la característica d'esta...
1: I tu quina posaries en cas que n'hi hagués una catalana? Ara us faig jo la pregunta a vosaltres.
3: Home, la que ha tingut més èxit és Boulder. La que ha tingut més ressò internacional de les modernes, diguéssim.
1: Quina posaries?
2: Clar, jo, sí, sí, jo posaria alguna de la Rodoreda.
1: Alguna de la Rodoreda. Mirall Trencat,
2: per exemple. Per exemple, sí, jo posaria, com a projecció també fins i tot també internacional.
1: Sí. Ara. Jo posaria Mirall Trencat i inclús posaria El Quadern Gris de Josep Pla.
2: També. També et podia entrar.
3: Sí, però no és ben bé una novel·la. I aquí
2: no, sí,
3: és,
2: aquí no. Dic que majoritàriament...
3: Aquí és novel·la. Sí.
2: O sigui, l'únic que he vist que s'aparta un poc de la novel·la és El Càntic dels Càntics.
3: Ja. Yeah.
2: Sí. Que és pues, poesia. No n'hi ha cap de Shakespeare.
3: Clar,
2: no,
3: el quadern
2: ni cap, ni de cap tampoc assagista.
1: No, clar. Però Shakespeare va escriure alguna novel·leta.
2: Sí,
1: alguna
2: i novel·leta. Poesia també té molta. Sí, que, clar, aleshores, sí, però, clar, bueno, no està ni Dante, per exemple, bueno, no sé, per dir un poesia.
1: Bueno, és igual, és un joc per...
2: Correcte, era un joc per a...
1: Per a
2: sí.
1: Bé, bé, jo, una cosa absolutament diferent a la teua, i a la teua també, totalment diferent, més moderna, diria jo, és... una guia estratègica i operativa per a editors, pensada per a editors, sobre l'ús de la IA i a partir d'una sèrie d'anàlisis de suposats detectors. Perquè, clar, això és un tema molt d'actualitat que s'està plantejant, sobretot als editors. Bueno, quins textos són autèntics, quins textos són... però fets amb intel·ligència artificial. Llavors hi ha una guia estratègica i operativa, torno a repetir, per editors, sobre l'ús de la IA, que l'ha feta el Jorge Carrión, això és en castellà, i bé, és un llibre que pot ser que l'havia d'anomenar i que algun dia hem de parlar de tota
3: això
1: aquesta polèmica.
3: Jo volia dir això,
1: algun
3: justament.
1: Algun dia hem de parlar de...
3: Sí, sí, hem de dedicar un programa a parlar.
1: D'aquesta polèmica que hi ha entre què és real, què ha fet la màquina, com distingim una cosa de l'altra, i sobretot el gran tema que es planteja als editors i als autors. Perquè ara tothom te posarà a tu... els mos posaran
2: sí.
1: al punt de mira, dirà, no, este ha copiat este, no sé què. Bé, evidentment la IA canviarà el món de la edició,
3: és una problemàtica,
1: el món de la literatura, i és una problemàtica que no la podem escaquejar de cap de les maneres.
3: Jo estava llegint ahir, per exemple, un professor d'universitat que corregint un treball de fi de carrera, doncs estava plantejant-se el mateix, estava detectant el treball de fi de carrera, que hi havia moltes coses fetes amb la IA, diu, però la forma de demostrar que això està fet amb IA, doncs és difícil, és complicada, diu, i això el que fa és que dinamita la confiança entre el professor i l'alumne, totalment, perquè no, diu, és que és un treball de fi de carrera, que és una cosa seriosa.
1: No, de tota manera, mirant una mica més enllà, la IA es va perfeccionant. I cada mes, per dir alguna cosa, segurament cada dia millora extraordinàriament. Amb la qual cosa, d'aquí poc temps, jo crec, serà impossible distingir una cosa d'una altra, no. Això que tu planteges. Un dia hem de dedicar el programa
3: sí,
1: a parlar d'això.
3: El programa totalment.
1: Bé, doncs ja...
2: Anem al tema d'avui. Ja he fet una introducció.
1: Josep Maria ha preparat un tema de llengua, perquè ja va bé que de tant en tant toquem la llengua, i són paraules que tenen una etimologia, un origen curiós. D'estos que no te l'esperes i dius, bueno, això d'on ve?
2: No les direm totes, però algunes, vull dir que anem solucionant les que hem dit aquí. Jo comentaré primer la paraula assassí, perquè quan ho vaig llegir em va sobtar moltíssim aquesta paraula. Que...
1: A mi igualment, també.
2: I jo he llegit també un llibre de Xavier Durant que es diu L'origen de les paraules, és igual, una cosa d'aquestes. Ve de l'àrab hashashí, que vol dir bebedor de hashís. Clar, possiblement, que és una mena de narcòtic de fulles de cànem. Qui vivia això devia tornar-se boig i devia cometre tota mena de barbaritats. Per tant, fins i tot també a millor l'assassinat. Per tant, en principi, un hashashí era un que bevia Haixís no era un que cometia aquest dia avui assassinats. Aquesta translació de bebedor a sí, a la persona que mate, si més no, és curiós, en definitiva.
1: Sí, és molt curiós, sí. Sí, totalment sí, d'acord.
2: Anem dient.
1: Bé, jo podria dir, per exemple, andròmina. Mm. Una andròmina és una paraula que designa una cosa trotinada, que no serveix per res, com un trasto.
2: Aquí diríem trastos,
1: un
2: trasto vell.
1: Andròmina sí que es diu molt a Catalunya, especialment a Barcelona, però aquí no tant. Però també es pot referir andròmines, en plural, als embolics d'una persona d'estes que sempre enreden, una manifacera, que diríem aquí.
2: Sí.
1: Que, per cert, la paraula manifacera és una paraula que a dia d'avui jo crec que ningú que tingui menys de 40 anys sap què significa. Bé, d'on ve la paraula andròmina? Diu Joan Coromines, el lingüista, ja sabeu que diu que ve del nom mitològic Andròmeda, que era el personatge d'una faula que hauria esdevingut sinònim de mentida, fantasia o embolic.
2: Sí, aquestes relacions d'un matís a un altre són curioses,
1: Els Premis Octubre, hi haurà una xafarderia que està molt bé, que això agrada molt, això diríem que és la part rosa de les ones, és que els Premis Octubre, que és de València, la nit literària
2: el 3 i 4.
1: Que organitza Eliseu Climent, i corre la brama que el premi de narrativa es diu Andròmina perquè Rosa Raga, que és la dona d'Eliseu Climent, va obrir un diccionari a l'atzar i va assenyalar amb el dit aquest nom.
2: La
1: llegenda
3: està
1: servida.
3: Està bé, la llegenda està molt bé. Mira, jo volia comentar la paraula cabòria. Cabòria, que és una preocupació, una cavilació.
2: També s'està perdent.
1: S'està perdent.
3: És una paraula que s'està perdent una mica. És una preocupació sense massa fonament, no? Este té una cabòria, no? O cabòries, en plural, també. És com allò que t'està donant el cap i no ho acabes de resoldre. I és una paraula que sembla que ve d'encaboriar, de donar cabòries, d'agafar cabòries. Probablement és un mix de la paraula cap i bòria.
2: Bòria.
3: Forma etimològica i dialectal de boira. Sí. És a dir, encaboriar seria ben bé posar boira al cap.
1: De fet, també es diu...
2: És bonica, aquesta imatge.
1: La imatge és bonica, però també es diu estàs emboirat.
2: Sí, també,
1: això a Catalunya es diu molt, estàs emboirat.
2: No, però a Rossell dirien encaboirat. Està sentit de res. Estàs encaboirat.
1: Aquí, Vinaròs, jo l'única que he fet servir jo i que he sentit a la meva família, etc, és cabòries. Dixen de cabòries. De romansos, diríem, de maldecaps. Bé.
2: Una expressió que diem també quan hem crios, això de donar peixet.
3: Donar peixet, molt interessant.
2: Tàctica de dissimular, afavorir l'adversari. És una... que clar, tot el qualsevol pensa, diu, peixet de peix. No. És d'un verb, peixe, de llatí peixere, que vol dir fer pasturar. En etimologia vol dir, si peixes els animals és treure-los a pasturar, a pastura, ve d'aquí. I quan s'aplica a les persones, en definitiva vol dir nodrir a un infant que no pot. A la nostra comarca, empapussar, comporta que seria el mateix.
3: Omplir el pa.
2: Seria un poc el pa. Però, clar, el fet de donar peixet, jo no ho sabia, tampoc, fins que ho vaig llegir. Semblava això, mira...

0: Tatooine.
1: No, de Disney. Un personatge, com es diu? Que era una ratita, no?
0: No ho sé, no, no,
1: que
0: no, sé.
1: Mus, no me'n recordo ara.
0: No sé.
1: Igual,
0: no Tom i Jerry, però no sé si és de Disney,
1: no recordo ara.
0: Tampoc,
1: ja. No. Mickey Mouse, calla.
0: Mickey Mouse.
1: Este Mouse ve del mus rata, eh?
0: La rata.
1: No me recordava això, Mickey Mouse, sí, de sí. Era este.
0: Bé.
2: A veure, més paraules d'estes. Carca. Mira, és una paraula que vol dir reaccionari, persona d'idees retrògrades, eh? Vull dir, això ho coneixem tots, i això sembla que ve del castellà carca, que és una abreviació de carcunda, reaccionari, que també és relacionat amb el galaico-portuguès, carcunda, avar, mesquí, reaccionari, etc. També és relacionat amb el llatí, amb el baix llatí. Al llatí hi ha una paraula que és cucurbus, que és encorbat, sí. que podria
1: geperut.
2: Ser... Geperut. Que podria ser tindre una certa relació amb aquesta paraula, amb la paraula carca, reaccionari. Sí.
0: Bé, jo volia comentar la paraula xandall. Ja sí. Sabeu tots què és un xandall, no cal que us ho diguin.
1: Este, quan l'explico en moltes classes, a tots els fa molta gràcia.
0: Fa gràcia.
1: Sí, perquè no se'n poden avenir.
0: No, clar. Pues mireu, xandall ve de chandelle, que és del francès, una reducció popular de marxant d'all,
1: sí.
0: Que literalment vol dir marxant d'all o de llegums,
1: sí,
0: ja que els venedors de llegums del Mercat de les Alts de París, a finals del segle XIX, duien uns jerseis grossos de punt i així tirats, no, diríem, i per metonímia aquest mot va acabar designant els jerseis dels venedors. En francès actual, però, aquest mot sembla que mai no ha designat el que nosaltres entenem per xandall, sinó aquesta mena de jersei, el jersei original que us deia. Perquè el xandall, els francesos actualment l'anomenen com survêtement.
1: Survêtement, sí.
0: Survêtement.
1: Sí.
0: Però, un vestit seria un vêtement, sí. I un survêtement seria un sobrevestit. El que nosaltres diem una dessuadora.
1: Això a vegades passa. De la llengua original passa les altres, en un sentit, i en l'original a vegades se perd o és un altre.
0: Sí.
1: No és curiós.
0: Sí,
1: mm?
0: Sí.
1: Era una altra també curiosa. La paraula pontífex, que també quan ho vaig llegir també va... El pontífex actualment es diu del bisbe i molt particularment del papa de Roma.
0: Mm. Sí.
1: El verb pontificar, parlar o obrar amb un gran to, ve de llatí pontífex, pontificis, que era el funcionari que vigilava el pont del riu Tíber, per a controlar qui entrava, qui sortia i pagar-li, diguem, els termes corresponents. Després ja va ser el sacerdot encarregat de la jurisprudència religiosa. Però, en principi, el pontífex deriva de pont, el vigilant del pont, diríem.
0: Mm? Està bé.
2: A veure, una altra. Xafarder.
1: Sí.
2: No? Xafarder, que és una paraula ben...
0: Ben comú.
2: Ben comú, la fem servir.
1: Tinc
2: molt.
1: Tinc un company que viuen a un poble de la costera, Llombai, i allà en diuen dotorejar. Dotorejar. Dotor.
0: Doctor. Sí,
2: doctor.
0: Però aquí a Vinaròs...
2: Aquí es diu també, aquí, és un doctor, no?
0: Almenys a casa meva, sí. Este és un doctor.
1: No sé dir, jo no el coneixia, veus, en aquest sentit.
0: Sí. O com batxiller.
1: Sí, estem aquí.
2: Exacte.
1: Sí, a Rossell és batxiller.
0: També,
1: sí.
0: És un batxiller, un xafarder.
1: Xafarder.
0: Però això ve del batxiller dels estudis
1: sí, claro,
0: antics.
1: Que tenia curiositat per saber
0: que
1: coses.
0: Que tenia curiositat per saber coses, sí.
2: Sí. I, bueno, pareix que està... derivada, és una derivada alterada de la
1: sí.
2: paraula safareig, que és xafaetger, no? Dissimulat en xafarder, vull dir que és una derivada d'això, i, bueno, ja ho entenem, xafarder, safareig, ben bé tot en el mateix territori.
1: Té un matí un poc misògin,
2: sí. Yeah. Sí.
1: Perquè els pobles antigament, el lloc de sociació dels homes era el cafè o el bar.
2: Sí.
1: El de les dones, el safareig.
2: El safareig.
1: I parlàvem
2: sí.
1: de coses normals, diguem-ne, sí, del poble, d'aquí, allò,
0: sí.
1: I d'aquí això, si va donar un matí, dic, mira, aquestes xafarderes. Sí, i d'aquí ja s'extén la cosa. Aquí.
0: Sí, sempre l'apaguem.
1: Hi ha també una paraula en el Maestrat, que és soriejar.
0: Ah, també es diu aquí a Vinaròs.
1: Jo
0: mira quina sòria.
1: Sí, sòries.
0: Sí.
1: Som un pare, no em vinguis amb sòries.
0: Sí, sí, sí.
1: Fins llavors que té molt... soriejar, doctoriejar, batxillejar,
0: xafar...

0: farfallejar,
1: un poc serient... Manifester també un sentit, a més,
0: també,
1: un manifester que no,
0: un manifester
1: que no es busca saber o vol saber les coses.
0: Sí, exacte. Bé, podríem dir destarotar, per exemple, que vol dir desconcertar, fer perdre la serenitat del judici, torbar algú, desbaratar els seus plans, les mesures preses, els projectes, etc. Probablement, fixeu-vos que deriva de tarot, molt curiós això, però tarot és el boc gros del porró. Forat aquell gros del porró.
2: Com a per allà on omplis el porró, sí, no? Però en el
1: a l'Alcover Moll té dos sentits. Este que heu dit, i, vaig buscar, i el de capell cilíndric cap alta. No, la, com es diu això? Este barret. En castellà en diuen xistera.
0: Sí,
1: vale.
0: també té aquest sentit. Està bé. Bueno, per comparació, no?
1: Pel broc gros. Això no és
0: expressió. I pel broc gros se diu broc.
1: Claro, el broc és el marxó tenia dos brocs.
2: Exactament, el gros i el menudet, el que omplis i el que buides.
0: Sí, sí. Ho aboca tot pel boc gros.
1: Correcte.
0: Vol dir que parla...
1: A raig, sí, no solta res, diguem.
0: Com natros. Sí. Bé, doncs ja està. Fins aquí, ja no tenim més temps. Acabem les ones d'avui. Us desitgem una bona setmana. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i fins molt aviat, fins molt pront.
1: Bon estiu i fins aviat.
2: Fins aviat, bon dia.
0: Ens hem d'acostumar a dir pront.
1: També, és que m'has enganxat i així ja...
0: He dit aviat, sí, i llavors... No, però t'has fixat que a continuació que he dit no. Fins aviat, fins molt pront. Per corregir-me. Bé, ja està.
1: Ara, ja m'he vingut l'Helena i...
3: En Autotrack Vinaròs llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaros.com. Autotrack Vinaros, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.

0: bon dia a tots i a totes. Avui, dilluns 8 de juny del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies ací a la ràdio i continuem parlant de la vaga indefinida del professorat de l'ensenyament públic valencià que continua actiu i a hores d'ara les negociacions entre la Conselleria d'Educació i la majoria sindical continuen encallades. Els sindicats mantenen les mobilitzacions perquè consideren insuficient les propostes per part del Consell en matèria salarial, reducció de ràtios, reforç de plantilles i defensa del valencià. Mentrestant, Educació assegura que ha posat damunt la taula un pla d'inversions i noves contractacions, però encara no hi ha un acord i les protestes continuen als carrers de València, Castelló i Alacant. La vaga ja ha superat les 18-20 jornades lectives i avui mateix està prevista una nova reunió negociadora entre les parts. I passem a Peñíscola, on aquest cap de setmana es va celebrar el Peñíscola Remember Festival. Va ser la seva cinquena edició amb un balanç excepcional després de completar l'aforament de 3.400 assistents, assolint el ple absolut i convertint-se en una edició multiplicada multitudinària i d'èxit. Milers de persones arribades des de diferents punts d'Espanya i d'Andorra van gaudir una jornada d'11 hores de música ininterrompuda en un ambient marcat per la convivència i la passió pels grans èxits de la música, dance i remember dels anys 90 i 2000. El festival es va ubicar als voltants de la platja sud de Peñíscola, va comptar amb dos espais diferents que es van mantindre amb les activitats des de les 4 hores fins a les 3 de la matinada i un escenari principal on es van reunir els grans artistes i els DJs de referència de l'escena Remember nacional e internacional. 5 anys després del seu naixement, el Peñíscola Remember Festival continua consolidant-se com una de les principals referències de música Remember a Espanya i com un esdeveniment capaç d'atraure milers de persones a la ciutat a través d'una proposta diferenciada, cuidada i de qualitat.
1: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de València 28. Ven y compruébalo tú mismo.
2: 964-47-48-21.
1: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitaldent Benicarló, sonríe sin límites.
3: Querido reformista, en Obramat no podemos evitar que el muro recién pintado que acabas de construir para tu cliente no acabe lleno de balonazos de su hijo, pero sí que podemos hacer que los materiales sean de primera calidad para que aguante muchos años. Y es que en Obramat tenemos marcas profesionales líderes en el sector en más de 20.000 productos para ofrecerte la mejor calidad profesional, donde compran los profesionales. Obramat.
4: En Autotrack Vinaroz llevamos el rendimiento de tu coche al siguiente nivel. Taller multimarca con tecnología punta y expertos a tu servicio. Recupera la potencia. Descarbonizado, limpieza de EGR, admisión, inyectores y filtros de partículas. Además, somos punto de venta y servicio BMW, BMW Motorrad y Mini Cooper. Estilo, excelencia y respaldo oficial. Ven a calle San Francisco 133 o visítanos en autotrackvinaroz.com. Autotrack Vinaroz, especialistas en todas las marcas, expertos en la tuya.
0: Peñíscola, passem a Morella, on el PSPV Morella denuncia que el govern de Sangüesa s'ha gastat més de 70.000 euros en un projecte per a rentar i reutilitzar la llana d'ovella, que està inacabat i fet d'esquena als ramaders. Es tracta d'una caseta de xapa amb una rentadora a dins i una zona per estendre la llana en la zona de la teuleria, un projecte no finalitzat i amb seriosos dubtes d'utilitzat per al sector. I d'això ens parla el regidor socialista i ramader Joel Pasqual.
5: la teuleria on s'ha ubicat el projecte de territoris innovadors per l'aprofitament o per donar-li un ús a la llana, però pues, des del PSPB tenim seriosos dubtes de que això pugui arribar a servir per algo. S'ha gastat més de 70.000 euros en suposem que nassos soles, i pues, com veieu, les infraestructures és ahí una caseta en una llavadora i poca cosa més. La llana sí que és una problemàtica que reconeixem que hi ha que buscar una solució, però com diem, pues, tal com està muntat això, creiem que pugui arribar a servir per algo. A més, s'ha fet, s'han gastat més de 70.000 euros sense consultar el sector quines són les necessitats. Evidentment, la necessitat és poder traure la llana, però el posar una llavadora i una zona de secado, pues, sincerament, creiem que no és la solució.
0: I continuant parlant del mateix tema de Morella, també està el portaveu socialista Ramsés Ripollès, que ens deia el següent.
6: Bé, com estem explicant, ens trobem així a la teuleria en un projecte que se va acollir l'Ajuntament este any passat, i el que ens sorprèn des del grup municipal socialista és que este projecte se va justificar per part de l'Ajuntament i en una memòria firmada pel propi alcalde a finals del 2025, i a més dels dubtes sobre la seva utilitat, com molt bé ha explicat Joel, que a més coneix molt bé la problemàtica del sector i la gestió de la llana i el que se pugui fer en la llana, que ara mateix és un problema, pues el que ens sorprèn és que aquest projecte no està ni acabat i, com diem, s'ha justificat. Les instal·lacions, que són escasses, pues veiem que no estan ni finalitzades, i això ens pareix molt, molt greu. No? Inclús també hem vist com en la pròpia memòria s'afirma que s'ha fet participació, difusió, divulgació d'aquest projecte, i bueno, res més lluny de la realitat. El sector d'ací de Morella i de la comarca no ha participat en aquest projecte, i sobre això poca cosa se sabia, no? I ens preocupa que una vegada hem demanat la documentació després de molts de mesos per a rebre-la, pues ja hem vist la sorpresa, no? Una subvenció de més de 70.000 euros, pues podríem dir malgastada i mal justificada, com diu, una inversió que s'arrima a prop dels 80.000 euros, que serveix per a ben poc en esta caseta que té dins una rentadora i aquestes zones que suposadament serien per a secar la llana, però que, com dic, no estan ni acabades, i com dic, pues ja estem al mes de juny de 2026, quan se va justificar en el 2025.
0: I de Morella ens anem a Vinaròs, on el PSPV-PSOE de Vinaròs ha fet públic l'informe emès per la secretària general de l'Ajuntament arran de les incidències produïdes en el preordinari del passat 28 de maig, un document que, segons els socialistes, confirma les advertències formulades pel grup municipal durant aquesta sessió. I d'això es parlava el portaveu dels socialistes, Marc Albella.
7: Bé, el que queda demostrat és que l'alcaldessa de l'Ajuntament de Vinaròs i l'equip de govern van mentir el passat plenari del dia 28 de maig, i no ho diuen ni els socialistes de Vinaròs o no ho diu Marc Albella, ho diu ni més ni menys que la secretària municipal en el seu informe, en el qual afirma, entre altres coses, que l'alcaldessa no va sol·licitar cap informe ni un dia antes ni dos dies antes del plenari per a poder retirar el que és el punt de l'ordre del dia respecte a la moció de vivenda, sinó que va sol·licitar un dia després del plenari a través d'una providència d'alcaldia del dia 29 de maig. L'informe també diu que la retirada del punt de l'ordre del dia s'hagués hagut de votar en base al ROM, al Reglament Orgànic Municipal. I l'informe, que també firma la secretària municipal, afirma que estarien davant d'una vulneració dels drets dels membres de l'oposició perquè fa el seu exercici com a representants municipals. Llavors, el que se demostra en un informe signat per la secretària municipal de l'Ajuntament de Vinaròs és que l'alcaldessa i l'equip de govern manegen els plenaris arbitràriament, dictatorialment i de forma totalment aliena al que és la reglamentació, la llei i la defensa dels drets en l'exercici dels regidors de l'oposició de l'Ajuntament de Vinaròs.
0: Pas estem amb les farmàcies de guàrdia. A Benicarló, farmàcia Sastre, avinguda Catalunya número 31 i a Vinaròs, la farmàcia Sants, al carrer Pont número 87. Que passeu molt bon dia.